0: Las sanciones por captación ilegal de clientes y por servicios de transporte sin autorización, que podrán alcanzar los 12.000 euros de multa. Lo explica la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estrelles.
1: Precisament per avançar cap a aquest model turístic més sostenible, més ordenat i de més qualitat, és imprescindible actuar en determinació contra aquells que desenvolupen activitats al marge de la normativa. La lluita contra l'intrusisme i contra l'oferta il·legal no és una actuació puntual. Forma part d'una estratègia més àmplia que aquest govern fa temps que desplega i que vull continuar avançant en la feina de la mesa.
0: Además, reforzarán las inspecciones y aumentará el número de inspectores para combatir la oferta turística ilegal, cuyas sanciones pueden llegar hasta los 500.000 euros. Estas medidas se han presentado durante la primera reunión operativa de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, creada para coordinar la actuación de las distintas administraciones frente a las actividades irregulares. Y ya estamos en plena temporada de alto riesgo de incendios en Mallorca y tras un 2025 muy bueno, en el que solo se quemaron 17 hectáreas en todas Baleares, las altas temperaturas con las que han arrancado este año preocupan. Para evitar catástrofes en las zonas más sensibles, el Consejo de Mallorca ha activado un plan estratégico de saneamiento forestal en la Serra de Tramuntana. El proyecto cuenta con una inversión récord de 1,8 millones de euros del impuesto de turismo sostenible y actuará en 18 municipios de la isla hasta 2027. El presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Gómez, ha advertido de la vulnerabilidad del territorio ante las olas de calor que se avecinan.
2: Unes tasques de sanejament forestal que duran fins a final de l'any 2027, amb una inversió de 1,8 milions d'euros que abarcaran de 8 municipis i que sobretot ho fem en col·laboració amb tots els ajuntaments. I ho fem amb dos objectius clars: tenir una serra més protegida, més neta, però sobretot reduir el que són els risc d'incendis. Perquè per desgràcia les temporades d'estiu són temporades molt caloroses i en qualsevol moment hi pot haver un incendi que seria una catástrofe por la nuestra Serra de Tramuntana.
0: Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.